pensa renunciar a la modestia d'elles. Estimat, pots estar satisfet de les flors, dels fruits i dels troncs. I estimat, pots estar satisfet de les flors.